0: es el Ramón Cid. Y el daño es el secretari general del PSPB de Benicarló.
1: Nosaltres considerem que avui havíem de sortir tant amb la companya Lucía, que és un poc el que porta, és la que porta el tema d'educació, i jo mateix en roda de premsa per a explicar a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat en la situació en què ens trobem i en la situació en la que ens trobarem a partir d'ara davant d'aquest recurs que ha posat la Generalitat. Per posar les coses i per dir les coses clares, aquí pues ens trobem davant d'una situació que els responsables polítics de tot això, no n'hi ha altres, que són dos, el Partit Popular i Vox, i ara mateix pues, han ficat en una tessitura molt complicada i per tant nosaltres considerem que és una mala notícia per a la nostra ciutat i també per a la comunitat educativa, per a que el procés que estava ja mig encarrilat del Ramón Cid pues, torne a paralitzar-se i per tant torne a retrasar tots aquests plaços que en el seu dia ens havien marcat.
2: Como tú, no hay ninguno.
3: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de San Mateo.
2: Como tú, no hay ninguno.
4: ¿Qué hace calor? ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
5: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
6: Bricolaje y decor.
0: I seguim en Benicarló perquè Carlos del Sors, el regidor de Cultura, ha presentat una nova edició de la Universitat Popular. Les inscripcions ja se van obrir ahir 15 de setembre. Carlos del Sors és el regidor de Cultura i aquestes són les seves paraules.
7: Iniciem ara el que és un nou curs escolar de, com he dit, de la Universitat Popular, així a Benicarló. Este any el que fem és ampliar oferta d'activitats per la gran demanda que sempre tenim i gran llista d'espera, i sobretot també hem ampliat el que és l'inici del curs escolar. Com bé sabeu, normalment s'iniciava a mitjans d'octubre, una vegada passava la festivitat del 9 d'octubre i del Pilar, però per demanda també dels usuaris vam, sempre, bueno, vam estudiar de poder avançar-lo, i este any iniciem l'última setmana del mes de setembre, per tant tenim 15 dies més de lo que és el curs de la Universitat Popular. Una vegada dit això, vaig a llegir una mica el que són els continguts de la Universitat Popular. La Universitat Popular a Benicarló és un programa municipal de formació no reglada i d'activitats d'oci educatiu que es realitza des de fa ja 35 anys.
0: I ens anem ara a Sant Jordi, perquè el municipi se prepara per a celebrar el seu Oktoberfest amb gastronomia, música i tradició alemana. La plaça Major acollirà el pròxim 26 de setembre a partir de les 7 hores una jornada festiva que aposta per la convivència entre cultures i per la dinamització turística de tot el municipi. I també en altre municipi com és Santa Magdalena, l'agrupació musical Santa Magdalena ha anunciat que retorna al seu local després de les obres de millora. L'agrupació musical Santa Magdalena ha reprès la seva activitat després de les vacacions estivals i ho ha fet tornant a la seva casa. I ens passem ara a nivell provincial perquè el PSPB PSOE exigeix a Feijó que faça públics els dossiers sobre Pérez Llorca. José Muñoz, el portaveu del PSOE, diu textualment que si el PP no es fia d'ell, per què se tenen que fiar els valencians? El síndic del grup socialista anuncia que el PSPB PSOE sol·licitarà a Antifraude la documentació sobre les baixes publicitàries contractades pel PP i la Generalitat i reclama conèixer tota la informació que maneja l'agència sobre la parella de Pérez Llorca. I tanquem aquest informatiu amb la programació de les festes patronals de Peñíscola que encara en la seva recta final i es troben en el penúltim dia de festes. Avui a les 11, missa pels difunts en l'església parroquial de Santa Maria. A les 4 i mitja, tercer dia, el concurs local de Guinyot i entrega de trofeus. Seguidament, a les 5, inscripció per a la volta en bicicleta i entrega de camisetes acreditatives. En l'edifici sociocultural, també a les 5, un tardeo al Mivero. Seguidament, a les 6, Ermitana Street Experience 2.0 en el carrer Virgen d'Ermitana. Verge d'Ermitana. A les 6 i mitja, Beer Pong i de 7 a 8, xocolatada popular junt al port. Ja per la nit, a les 11 i mitja, baile en l'orquestra Panorama en el centre d'estudis. A les 12 i quart, última nit en la penya L'Espardenya i també a les 12 i quart, última nit en la penya Almíbar. I fins ací les notícies de l'informatiu matinal. No oblideu que ens podeu escoltar a partir de les 12:20 al Ara com Ara i després en les notícies del migdia a partir de les 2:07. Que tinguin un bon dia.

0: i Vox, i ara mateix pues, han ficat en una tessitura molt complicada i per tant nosaltres considerem que és una mala notícia per a la nostra ciutat i també per a la comunitat educativa, per a que el procés que estava ja mig encarrilat del Ramon Cid pues, torne a paralitzar-se i per tant torne a retrasar tots aquests plaços que en el seu dia ens havien marcat.
1: Como tú, no hay ninguno.
2: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu.
1: Como tú, no hay ninguno.
3: ¿Qué hace calor? ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
4: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
5: ¡Bricolaje y decor!
6: I seguim, Benicarló, perquè Carlos del Sors, el regidor de Cultura, ha presentat una nova edició de la Universitat Popular. Les inscripcions ja se van obrir ahir 15 de setembre. Carlos del Sors és el regidor de Cultura i aquestes són les seves paraules.
7: Iniciem ara el que és un nou curs escolar de, com he dit, de la Universitat Popular, així a Benicarló. Este any el que fem és ampliar oferta d'activitats per la gran demanda que sempre tenim i gran llista d'espera, i sobretot també hem ampliat el que és l'inici del curs escolar. Com bé sabeu, normalment s'iniciava a mitjans d'octubre, una vegada passava la festivitat del 9 d'octubre i del Pilar, però per demanda també dels usuaris vam estudiar de poder avançar-lo, i este any iniciem la última setmana del mes de setembre. Per tant, tenim 15 dies més de lo que és el curs de la Universitat Popular. Una vegada dit això, vaig a llegir una mica el que són els continguts de la Universitat Popular. La Universitat Popular a Benicarló és un programa municipal de formació no reglada i d'activitats d'oci educatiu que es realitza des de fa ja 35 anys.
6: I ens anem ara a Sant Jordi, perquè el municipi se prepara per a celebrar el seu Oktoberfest amb gastronomia, música i tradició alemana. La plaça Major acollirà el pròxim 26 de setembre a partir de les 7 hores una jornada festiva que aposta per la convivència entre cultures i per la dinamització turística de tot el municipi. I també en altre municipi com és Santa Magdalena, l'agrupació musical Santa Magdalena ha anunciat que retorna al seu local després de les obres de millora. L'agrupació musical Santa Magdalena ha reprès la seva activitat després de les vacacions estivals i ho ha fet tornant a la seva casa. I ens passem ara a nivell provincial perquè el PSPB-PSOE exigeix a Feijó que faça públics els dossiers sobre Pérez Llorca. José Muñoz, el portaveu del PSOE, diu textualment que si el PP no es fia d'ell, per què se tenen que fiar els valencians? El síndic del grup socialista anuncia que el PSPB-PSOE sol·licitarà a Antifraude la documentació sobre les valles publicitàries contractades pel PP i la Generalitat i reclama conèixer tota la informació que maneja l'agència sobre la parella de Pérez Llorca. I tanquem aquest informatiu amb la programació de les festes patronals de Penyiscola que encara en la seva recta final i es troben en el penúltim dia de festes. Avui a les 11, missa pels difunts en l'església parroquial de Santa Maria. A les 4 i mitja, tercer dia del concurs local de Guinyot i entrega de trofeus. Seguidament, a les 5, inscripció per a la volta en bicicleta i entrega de camisetes acreditatives. En l'edifici sociocultural, també a les 5, un tarder al Mivero. Seguidament, a les 6, Ermitana Street Experience 2.0 en el carrer Virgen d'Ermitana. Virgen d'Ermitana. A les 6 i mitja, beer pong, i de 7 a 8, xocolatada popular junt al port. Ja per la nit, a les 11 i mitja, baile en l'orquestra Panorama en el centre d'estudis. A les 12 i quart, última nit en la penya L'Espardenya, i també a les 12 i quart, última nit en la penya Almíbar. Fins així les notícies de l'informatiu matinal. No oblideu que ens podeu escoltar a partir de les 12:20 a l'Avui per Avui i després en les notícies del migdia a partir de les 2:00 i de 7:00. Que tinguin un bon dia.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy. Avui, 16 de setembre, estarà en nosaltres Sergio Bou, l'alcalde de Santa Magdalena, que ens va parlar de l'inici de curs 26-27 i també ens parlarà de les noves obres per al municipi. I també, com cada setmana, tindrem la secció Ser Història en David Gómez, que ens ve a parlar de les històries més curioses de la comarca.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent. In a manner of speaking, I just want to say... De l'11 al 27 de setembre, torna Vinaròs d'etapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre, viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs d'etapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
2: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Hoy por Hoy del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Me trobo amb Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: Moltes gràcies, Gabriela, per la vostra invitació una vegada més.
2: I bueno, jo te volia preguntar perquè, bueno, s'acaba l'estiu, es van acabar les festes. Quin balanç fas de l'estiu a Santa Magdalena?
3: Bueno, pues la veritat és que de l'estiu un balanç, com dic, molt, molt positiu, i vaig explicar el per què. Ja ha sigut, jo qualificaria l'estiu on més gent hi ha hagut al municipi, també podríem dir l'estiu on més calor ha fet dels que conec. Per tant, és cert que, bueno, vam posar en marxa totes les activitats d'estiu, la piscina des del 17 de juny, pràcticament encara no havien acabat els col·legis, les classes ja la vam obrir fins al 6 de setembre amb molta afluència de gent. És a dir, hem tingut una mitja en l'estadística que han fet de pràcticament 80 persones diàries, el qual vol dir que ha funcionat molt bé en un municipi que escassament pues rondem els 900 habitants, encara que, com dic, aquest estiu hi ha hagut moltíssima gent al nostre poble. Vam posar en marxa en seguida també, com ja venim fent els darrers 3 lustres, les activitats de lo que és l'escola d'estiu, també amb molts xiquets. De mitjana està clar que hi ha mesos on els xiquets se'n van amb els pares de vacances i hi ha menys xiquets i xiquetes a l'escola d'estiu, però també una mitja prou elevada, és a dir, pràcticament 30 xiquets des de que ho vam, entre els mesos de juliol i agost, de mitja, tots els dies, a lo que és la nostra escola d'estiu, amb professorat adequat i amb mestres d'activitats com cal, com sempre dic. I la veritat és que això, unit a la setmana prèvia a les festes de la joventut, on ja van haver molta participació per part de la gent, després tota la setmana cultural, que va ser l'enllaç entre les festes de la joventut i ja les nostres festes patronals, on vam tindre pues, una afluència de gent total, una participació total en tots els actes programats, en aquests més de 60 actes programats.

0: i la veritat és que ha sigut un, com dic, un estiu post molt, molt complet al, al nostre municipi. Ara ja afrontar la tardor.
1: Sí, sí. Bueno, fa uns dies l'agrupació musical ha tornat al seu casal. Què suposa per al municipi recuperar aquest territori?
0: Sí, a veure, aquest espai. N'hi ha que tindre clares diverses coses. No? I ara hem començat ja el curs 2026-2027. M'agradaria parlar un poc també, pues, en este cas anem a parlar de l'agrupació musical. L'agrupació musical ara estava fent tots els assajos precisament perquè estàvem fent les obres de tot el que és l'envolvent de tèrmica de l'edifici on estava abans l'agrupació musical, que hem convertit tota aquesta segona planta d'aquest edifici, l'hem convertit, a part d'una plataforma accessible que ja fa anys que la tenim, doncs hem convertit tota aquesta segona planta en el que és la nostra escola de música local, que portàvem molts anys treballant conjuntament l'agrupació musical Santa Madalena, el seu president, els mestres, els pares, les mares dels alumnes de música i, per suposar, la corporació municipal. Portàvem molts anys treballant per tal d'aconseguir que aquest espai acabés sent la nostra escola de música municipal. Què suposa? Pues, suposa, com dic, un abans i un després. És a dir, tenien un espai reduït, mitja planta, ara tenen tota la planta completa, on tenen l'aula de solfeig, l'aula d'instruments, una direcció, un espai per a la direcció en les millors condicions possibles també, la recepció i l'aula d'assajos generals, que pràcticament era com la que ja es disposava, no? Tot això amb equips de climatització renovats, eficients, de menys consum, i fent un edifici aïllat en uns casos i insonoritzat per dins i aïllat en altres casos per fora, amb tot el que són el que és la tot el que és la fusteria, tot el que són les finestres, portes renovades i adequades als temps que estem vivint, no? Per tant, pues, bueno, pues un espai digne per a estudiar música, per a formar els nous músics i per a que l'agrupació musical pues, acabi continuant millorant aquesta formació, com dic, de músics, no? Fins ara, pues, mentre estaven fent les obres, estaven en un mal lloc, estaven en l'edifici social, en l'aula gran, sí, que disposem a la segona planta de l'edifici social, bueno, pues, on hem pogut assajar durant tot aquest darrer any mentre estaven construint mitjançant el PRE 5000, és a dir, fons, dels fons Next Generation del govern d'Espanya, fons europeus, doncs estem construint, diem, eixe nou espai per a la nostra agrupació musical.
1: I, bueno, ha començat el nou curs 2026-2027. Quin ha sigut el balanç que es fa des de l'Alberto Selma?
0: Bueno, el col·legi Alberto Selma, bueno, pues, és un col·legi que ara mateixa està, com dic, en les millors condicions possibles. Per què? Pues perquè el vam inaugurar en el curs 2022-2023, el 12 de setembre, gràcies a aquest pla edificant del govern del Botànic, que Santa Madalena, pues, bueno, va poder aconseguir fer realitat allò que somiàvem durant molts anys, els pares i mares del col·legi, la direcció del centre i com dic, també l'Ajuntament, no? Però, bueno, aquest espai que es va ficar en marxa en aquest curs 2022-2023, ara mateixa, pues, enguany, ha començat de forma normalitzada en els 45 xiquets, xiquetes que té el centre, amb els 12 professors, entre professors i especialistes que té també el centre, tots els tenim, és a dir, faltava arribar, crec recordar l'últim dia estàvem parlant d'una monitora, però ja està. També conjuntament a eixa posada en marxa del col·legi amb total normalitat, un col·legi com dic, en les millors condicions per a estudiar els nostres xiquets i xiquetes, també hem posat en marxa les matineres al mateix temps, el mateix dia 9 de setembre vam posar en marxa tot, així mateix com el menjador escolar, que ja per segon any, en aquest cas segon any consecutiu, pues ja el tenim amb cuinera al propi centre i amb monitores de menjador al propi centre. Tot està funcionant perfectament, conjuntament també amb la conciliació. És a dir, amb el que és la nostra ludoteca, el que nosaltres venim dient l'escola l'escoleta infantil de 0-2, cal recordar que el col·legi, el CEP Alberto Salmà, en el mateix moment que van finalitzar les obres a través de l'edificant, ja vam incorporar en aquest mateix curs el 2 anys. Per tant, el CEP és infantil de 2 a 5 i de 6 a 12 primària, és un col·legi d'infantil primària, i el 0-2 nosaltres continuem mitjançant les ajudes, en aquest cas de conciliació de la Diputació i recursos propis de l'Ajuntament, com venim fent, com dic, des de fa més de 3 lustres, pues, primer finançant-ho directament l'Ajuntament únicament, i ja en la passada legislatura, en la Diputació i en esta, ja en recursos de lo que, és les, lo que són les ajudes de conciliació, pues, també l'hem posat en marxa. Tot està funcionant en ordre i, bueno, de moment podem dir que el curs 2026-2027 en tots els àmbits, tant musical com parlàvem abans, com educatiu, bueno, educatiu és educatiu musical i educatiu general, educació general, doncs, evidentment has començat tot en les millors condicions i els millors espais possibles, amb un extraordinari professorat i unes extraordinàries direccions de centre que permeten que al final pues, surtiguen bé, no?, de l'educació.
1: I continuant parlant de, bueno, de projectes a Santa Magdalena, parlem de la remodelació de l'avinguda de Lluís Torres. Com està sent aquest projecte?
0: Bueno, aquest projecte que ho vam aprovar el dia 9 de setembre en ple, extraordinari en aquest cas, perquè teníem que treure la licitació en aquests 109.461 euros, si no recordo mal, en 85 cèntims, que sigui més la cifra de memòria, si ja començarà a ser perillós això. Ho dic perquè ho vam parlar tots els components del ple municipal i per unanimitat vam acordar la realització d'aquest projecte i la licitació del mateix, no? Ara tenen 26 dies, si no recordo mal de memòria, per a que les empreses des d'aquest mateix dia 9 puguen licitar l'obra, i esperem que sigui una realitat, perquè és una obra que al final el que pretenem és, en un espai on tenim pràcticament ja o en breu acabarem tenint pràcticament 15.000 metres quadrats, els darrers 5.000 els vam adquirir a la Sareb per construir aquest nou pavelló que volem construir, però tot el resto que ja teníem, la veritat és que és un espai integral on està tota la part esportiva, tenim la piscina, tenim el gimnàs, tenim la pista de pàdel, tenim la pista exterior descoberta, tenim allí mateix està l'espai de la ludoteca i el consultori mèdic, que és un espai ampli que a més pretenem millorar. També tenim l'espai de la festa, però on també volem implementar o volem fer aquest pavelló poliesportiu cobert per a diverses activitats esportives nou, no? És un projecte que ens vam engrescar fa molts anys també, que no ha pogut ser una realitat per tal d'acometre altres necessitats que tenia el poble, com tot l'edifici cultural, però que ara en aquests moments pues, podem afrontar també sabent que van a sortir ajudes per part de Diputació, i esperem que també, tal com us va dir la delegada del Consell, per part de Generalitat, doncs invertirem els esforços d'aquestes dues administracions i recursos propis en els propers pressupostos per tal de que aquest pavelló sigui una realitat. Però en el que ara ens centrem és en el pas previ. El pas previ és adequar aquesta avinguda en aquestes 19 noves places d'aparcament, en aquesta vorera ampla de 4 metres per tal de socialitzar el mobiliari nou, i que acabe definint ja contra o prop del mateix consultori un espai de jocs per als més minuts, i fer d'aquesta zona pues, un espai pues, com dic, per a poder pues, bueno, pues, tot el que és la part esportiva, però també per a poder pues, socialitzar, per a poder disfrutar la gent del nostre municipi.
1: Continuem parlant de remodelacions. Com està la situació actual dels carrers que utilitzen els agricultors?
0: Bueno, dels, sí, dels camins.
1: Dels camins.
0: Sí, bueno, sí, al final són carrers que utilitzen... No, però sí, també, bueno, es pot definir. Són els camins que al final utilitzem la gent del poble. Evidentment, els que més utilitzen són els llauradors i ramaders, però també, pues, bueno, tota la gent, el que no fa esport del ciclisme, pues, bueno, quan no també, si per desgràcia hi ha algun incendi, pues, bueno, pues, són camins molt utilitzats per tal d'acudir a aquesta extinció i tenen que estar en les millors condicions. Avui mateixa, sense anar més lluny, estem asfaltant el darrer quilòmetre que ens faltava fins a el que nosaltres coneixem com la Bassa Albert, que és ja l'accés a Santa Magdalena, el darrer quilòmetre que va des del camí que va a Salsadella, des del encreuament del camí a Salsadella, Bassa Albert, nosaltres ho coneixem, fins a la Real Terme en Alcalà. Està tot asfaltat, menys aquest darrer quilòmetre, que l'estan asfaltant avui, per tant també serà un altre camí completament millorat i en les millors, com dic, condicions possibles per als nostres llauradors ramaders, però per a tota la gent que vulgui fer ús d'aquest camí o que inclús tinga necessitat per qüestions de dificultats a la 340, doncs tens una via de servici accessible en el nostre municipi veí d'Alcalà de Xivert. També dins d'eixe pla de camins que nosaltres portàvem en el programa electoral en el seu moment i que vam exposar a la gent, bueno, pues, se n'han asfaltat i formigonat moltíssims, seguim en eixa línia de treball perquè aquells camins que tenen pendents superiors al 10% al final acabes invertint diners tots els anys i tens la sensació de que aquests diners s'estan tirant perquè al cap d'una ploguda neve una altra, te ho acaba destrossant i sempre estem igual. Doncs aquests trams en més pendent, doncs els estem ja des de fa uns anys formigonant i ara mateix doncs, ja hem adjudicat un tram de camí a formigonar que comunique el que nosaltres coneixem camí de la Cova a la Franca, que va també fins a Alcalà, amb el camí del Cérvol que també va fins a Alcalà. Entonces, hi ha un camí intermig que uneix els dos, que jo crec que això podria facilitar sectoritzar un poc la zona forestal, en el sentit de que si hi ha un incendi, pues, bueno, pues, el partir en dos eixa franja d'aixos dos camins pues, pot permetre un més fàcil accés a l'extinció d'un incendi en cas de que ocorrisquera, no? Seguim en el tema de camins, però bueno, estem esperant que la Diputació ja posi en marxa el que són també l'ajuda que tots els anys trau de camins, una ajuda que és en execució pròpia de la pròpia Diputació, bueno, on també els darrers anys l'Ajuntament de Santa Magdalena l'hem destinat no únicament a desbrossar cunetes, sinó també a realitzar la continuació d'algun d'aixos trams que estem parlant de formigonatge que al final faciliten l'accés dins del nostre pla local de prevenció d'incendis, doncs faciliten l'accés a també en cas d'un incendi.
1: I jo també volia preguntar sobre com està la situació en la recollida dels residus de Santa Magdalena.
0: Pues en este mateix ple que estic comentant del 9 de setembre vam aprovar el invitar. Veure, nosaltres ens vam ajuntar 5 municipis, ho explicaré clar, ens vam ajuntar 5 municipis per tal, 5 municipis que teníem el contracte de basures per a renovar i que a més tenim que adaptar-nos evidentment a la nova llei, a la 7/2022 de residus i sòls contaminats, incorporant en este cas ja en aquesta nova licitació la fracció orgànica. Aquests 5 municipis que són Les Coves, Rossell, Salsadella, Sant Mateu i Santa Magdalena, ens vam ajuntar i en la central de compres ens vam adherir tots a la central de compres de Sant Mateu i vam traure el contracte de la recollida de residus a licitació. Eixa recollida de residus a licitació, eixe contracte marc, el que marcava era que una vegada adjudicada a l'empresa que hagi presentat millor oferta, se la invitaria per part de cada un dels ajuntaments dels cinc municipis a que mantinguera aquesta oferta o la millorara. Pues ara el que nosaltres vam aprovar en este darrer pleno és aquesta invitació a l'empresa, que de totes les empreses que es van presentar l'adjudicatària ha sigut Tenma, doncs ara li hem plantejat aquesta invitació, hi ha 10 dies, i dins d'aixòs 10 dies, una vegada finalitzarà la invitació, ja haurà presentat aquesta millor oferta, o haurà mantingut aquesta oferta que va fer, que en el cas de Santa Magdalena eren 221.000 euros més IVA per als propers 8 anys, és a dir, 30.000 euros IVA inclòs per any. Jo crec que ha sortit, però la veritat és que ha sortit molt bé, és a dir, s'ha fet un gran treball per part dels tècnics, i n'hi ha que agrair tota la feina feta per el secretari, en aquest cas, de l'Ajuntament de Sant Mateu, que compartim també l'Ajuntament de Santa Magdalena, ha fet una gran feina en tota aquesta preparació de la licitació, i els propis tècnics de l'Ajuntament de Sant Mateu, en aquest cas, que és on estava la central de compres. I, com dic, ens ha sortit als 5 municipis molt bé. Ara estem esperant, però el que dic, en 10 dies pràcticament ja ficar-ho en funcionament i tindre pues, aquest quin contenedor de fracció orgànica, i insistir, com sempre, i no té que ser d'altra manera, que el posar en marxa això ve acompanyat també, és a dir, el posar en marxa d'aquest quin contenedor i de renovació dels contenedors porta també en la pròpia licitació aquesta conscienciació a la gent amb aquests follets explicant què va a cada contenedor, igual que la pròpia informació en els mateixos contenedors. Crec que s'ha fet un gran treball que ara cal seguir millorant i donar continuïtat amb aquest reciclatge en origen per part de cada un dels veïns dels nostres municipis, per tal de que quan després arribi a la planta de tractament pues arriben els contenedors en les millors, és a dir, aquesta recollida arriba en la millor de les condicions possibles i el més separada possible, per tal de al final, pues, com diem també, no tindre que portar tant de residu a abocador. No acaba, com dic, l'ideal seria reciclar el 100%, és a dir, i traure els subproductes del 100% dels nostres residus, però això sabem que és una utopia en aquests moments, però bueno, cal seguir treballant per a que això sigui una realitat.
1: Pues sí. I ja com a última coseta, bueno, se termina la legislatura, quin balanç fas de el que ha sigut aquests anys?
0: Bueno, estos darrers 4 anys evidentment també han sigut, el que passa que és una paraula que utilizo molt, però és que és així, és a dir, és que han sigut molt intensos, però sí, clar, han hagut molta intensitat en tots els camps. Hem aconseguit reptes que ens havíem marcat que siguin ja una realitat i que la gent els disfrute, tant en infraestructures com en serveis, i això pues, omple de satisfacció a tot l'equip de govern i a tot, i a tota, jo crec que a tot el ple de la corporació, perquè la majoria de propostes i de projectes que hem tirat endavant han sigut per unanimitat. Per tant, jo crec que és una cosa de tots i per a tots, i al final d'aixòs 40 punts que portàvem o que ens vam comprometre en la gent del nostre municipi l'any 2023, doncs pràcticament, no fa molts dies ho repassava, pràcticament estem al 85% d'objectius complits. De les 40 propostes, 36 les tenim, 34, perdó, les tenim complides, i 6 estem treballant en elles, però dins d'aixes 6 pues hi ha coses tan importants que no han pogut acometre com, pues, com te diria, pues mira, per una banda parlaríem de l'espai jove, és a dir, estem treballant en aconseguir aquest espai jove on puguen tindre pues, diverses zones i on puguen socialitzar els joves del nostre poble, pues, des dels 12 fins als 30 anys. També mos ha quedat, jo crec que prou en l'aire, aquest punt d'atenció diari, és a dir, el que vindria sent eixe centre de dia, entre cometes, que nosaltres no tenim competències per atendre, evidentment, que és qüestió de Generalitat, però que igual que com hem fet en la ludoteca, pues intentar tindre un punt d'atenció diària on la gent del nostre municipi pugui acabar la seva vida al seu poble, a la seva casa, salvo que per circumstàncies diverses d'enfermetat o no puguen, però mentre estiguen bé, com dic jo, que puguen acabar els seus dies a casa seva, simplement tenint un espai on durant tot el dia estàs en la gent de la teva edat, en la gent de la teva quinta, pues, tractant les vostres coses, no? Igual com fem en el 02, pues, fer-ho en la gent major. I ahí estem, és un projecte molt engrescador que portem anys treballant-lo, però que no acabem de rematar, i que, bueno, jo crec que en esta, si no ho estem dissenyant i ho estem treballant i estem reorganitzant un poc els espais, no? Tenint en compte que al final també hi haurà espais com el 02 que ja estem treballant-lo perquè estiga al rei Alberto Selma, pues n'hi hauran, s'alliberaran infraestructures que podran ser ocupades, en este cas, pues, per al que estem parlant, no? I tindré unes, bueno, evidentment fent les reformes corresponents per a que siga, és tot ja accessible, però per a que siga adaptat a l'edat que de la gent que l'utilitzarà, i també evidentment, pues, en l'espai jove passa algo molt similar, és a dir, ara tenim un espai on fem el servei de promoció d'autonomia personal, el que era conegut com l'Espai Respir, que, bueno, acabaran fent-lo segurament en el que estem tractant en els usuaris i en el professorat en un altre espai, per tant podrem alliberar-lo, i ahí és on estem treballant per tal de tindre el nostre espai jove, perquè és una infraestructura nova, adequada, en banys adaptats, tot adaptat i en les millors condicions, prop de l'espai de la festa. Vull dir, projectes que segurament en esta legislatura no són una realitat, el mateix que estàvem parlant del pavelló poliesportiu, és a dir, bueno, pues, aixòs tres d'aixòs sis projectes que estem parlant que no han pogut encara executar, pues estan en marxa, estan en fase de redacció de projectes i de treball ja. I una altra qüestió és el tema dels vials. Nosaltres es van comprometre a l'apertura de nous vials per tal de generar sòl també per a noves vivendes, i ara mateix, pues, degut a que en negociacions amb la Sareb ens han acabat fent donació d'uns terrenys, pràcticament hi ha un vial que tots els terrenys ja són en aquests moments del municipi, del poble, i ahí, pues, aquests vials són els que tindrem que començar obrint, encara que el nostre plantejament era obrint uns altres, tindrem que obrir això primer perquè el terreny pràcticament, jo diria que el 90% és tot del municipi, i generar nou sòl, estem parlant de generar, pues, sòl en una superfície de pràcticament 2.500 metres quadrats, que part d'aquest sòl és el que volem en aquesta adhesió que vam fer al plan Vive, al plan Viu de la Generalitat, pues acabar cedint-li per tal de fer vivienda a preus assequibles.
1: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre, per contar-nos com està Santa Madalena actualment, i bueno, que un plaer.
0: Bueno, el plaer sempre és meu, parlar del nostre poble sempre és un plaer, i donar a conèixer tot allò que fem, qui som i què fem en realitat per millorar la vida de la gent del nostre Santa Madalena.
1: Pues moltes gràcies.
0: Gràcies, Gabriela.
2: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En CIFA Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a CIFA Aragón en Avenida País Valencia 38 Vinaròs, o visítanos en cifaaragón.es. CIFA Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
1: Hola, bon dia a tots i a totes i benvinguts una setmana més a Ser Història. Primer que res, pues, moltes gràcies a David per estar així una setmana més.
3: Bon dia, Gabriela.
1: I bueno, de què mos vens a parlar avui?
3: Avui voldria parlar sobre un lloc que crec que moltíssimes persones del nord de Castelló coneixen, i que és el santuari de la Mare de Déu de la Balma, en Sorita. I voldria comentar algunes qüestions sobre la importància que té, la història que coneixem, i així doncs es posa una miqueta coses que considero que molts, quan les sentim, ens volem familiaritzats perquè les coneixem si hem anat al lloc.
1: Pues molt interessant, així que quan vulguis pots començar.
3: Bé, avui parlarem del que és el santuari de la Mare de Déu de la Balma. perquè és un lloc que, com comentava, és molt especial per a la gent que som sobretot de nord de Castelló i sobretot per a tota aquesta gent que és dels ports de Morella, perquè és una zona que, com dic, està molt connectada en la nostra història, en aquest paisatge muntanyós prop del riu Bergantes, on trobem un lloc, com dic, en una càrrega molt especial des del punt de vista religiós i també de pertanyença, sobretot d'aquestes creences que els nostres avantpassats ens han anat transmitint. Un edifici religiós construït de manera convencional en un conjunt integrat dins del que seria la mateixa roca. La paraula balma fa referència a una cavitat o abric natural obert en la roca, i precisament això és el que dona, penso jo, aquesta personalitat al santuari, perquè, clar, la muntanya no és només el que seria com el fons del paisatge, sinó que forma part directament del que és aquesta edificació. La roca cobreix, protegeix i condiciona aquest espai. Per això, quan observem la balma, no veiem només una ermita, sinó una unió entre aquesta natura i la devoció popular que durant segles s'ha anat transmitint. Aquest tipus de jocs ens ajuden bastant a entendre com, per exemple, al llarg de la història, les persones han buscat aquests espais que tenen una càrrega simbòlica. En aquest cas, una cavitat natural, les vistes també són espectaculars, el barranc, el riu, bueno, la muntanya, l'entorn en si ja crea aquest espai, com dic, en una imatge molt diferent que no estem acostumats a veure en qualsevol lloc. La balma transmet aquesta sensació de recolliment, de misteri, al mateix temps de respecte. No és un lloc que destaque per lo que és la seva grandesa exterior, sinó que per la manera en la que encaixa dins d'aquest paisatge. El conjunt del santuari està format per diferents espais, el que s'anomenaria com la part de l'ermita, l'accés de les escales, les dependències interiors, el mirador, tal qual com vas accedint, i aquestes són les excavades que s'han adaptat a la roca, que, com dic, que són una autèntica joia. Nosaltres sabem que, per exemple, la balma ja té una història de diversos segles, és a dir, la devoció a la Mare de Déu ja ve des del que seria l'edat mitjana, però sembla que anteriorment ja hi hauria culte dins d'aquest espai. I això és el que jo crec que és molt important, és a dir, estem parlant d'un lloc ja pràcticament mil·lenari. L'accés al santuari és una de les parts més característiques que crida l'atenció a la gent, sobretot perquè el camí obliga a que tinguis a vegades que baixar el cap, perquè la roca està a menys, en alguns punts a menys d'un metre i mig, i clar, això fa doncs que el lloc tingui una singularitat, no?, que no veiem en la majoria d'espais. L'arribada no és casual, forma part d'aquesta experiència de quan arribes al lloc. Abans d'entrar al temple, el paisatge ja t'està preparant, com aquell que diu, i evidentment això se nota. La història de la balma forma part d'aquesta història de la religió popular, és a dir, de les tradicions. Concretament, diu que la Mare de Déu es va aparèixer en aquest indret a un pastor, i a llavors, des d'aquest moment ja, estem parlant de lo que seria la baixa edat mitjana, comença la devoció, des del segle XIV, com a molt, sabem ja per documentació escrita. Com passa en molts santuaris, aquests elements possiblement ja deriven de devocions anteriors, i clar, aquí està la qüestió i el que li dona tanta història a aquest espai. A banda, és un centre que, com diem, des d'aquest moment se transforma en un lloc de pelegrinatge molt concorregut, gent de diferents pobles, sobretot de Castelló, però també d'Aragó i d'altres zones pròximes aniran arribant. Els pelegrins hi anaven per demanar especialment protecció, salut o ajuda davant de problemes personals, i això ens mostra la importància que tenen. Inclús a dia d'avui això continua succeint. Tinguem en compte que antigament la societat, la religió era molt forta, la medicina popular i les creences tradicionals estaven molt vinculades en el món de la creença, i clar, al final això va fer que la balma fora un espai on sobretot la gent buscava aquesta curació, i també inclús hasta se podia parlar de creences sobre mals espirituals i possessions, i d'això n'hi ha bastant escrit, que ens demostren que va ser un lloc de convergència, de punt per a moltíssimes persones que baixaven sobretot des de la zona d'Aragó per intentar donar-li buscar una solució, no?, als problemes de salut que la gent tenia. aquesta part, evidentment, forma part de la història cultural i religiosa del santuari i ens fa també entendre la mentalitat de les societats d'abans. També cal destacar la importància de les festes i les romeries. La Mare de Déu de la Balma no es limita només a l'interior de lo que és aquest espai, sinó que s'expressa també a través de provesons, de balls, de cants, de trobades populars i, clar, la festa es convertia, en aquest cas, en un punt de reunió per a moltes persones que durant dies, doncs, la religió, la convivència, l'identitat col·lectiva es barrejaven en aquest espai. Des d'un punt de vista geogràfic, el santuari, com comentava al principi, no es pot separar de l'entorn. El riu Bergantes, les parets de la roca, la vegetació mediterrània que forma part d'aquesta imatge, evidentment, si no estiguera, la Balma no tindria aquest significat. I clar, això és molt important. Jo ho dic, si la Balma estigués situada en una plana o en un espai urbà, no seria el mateix. La força prové precisament d'aquest contacte directe amb la muntanya, aquest lloc apartat i protegit. Aquest paisatge també ens parla de la manera com les comunitats humanes han aprofitat aquests indrets naturals. Allí on la roca oferia un refugi, doncs es va crear un espai de culte i allí on el canvi era difícil, doncs es va realitzar un accés. Per tant, la Balma és al final el resultat d'una adaptació entre el medi natural i les necessitats humanes. Abans que la Balma es convertira en aquest santuari dedicat a la Mare de Déu, aquest espai ja sabem que tenia una funció religiosa anterior. La seva forma de cova o abric natural el convertiria en un lloc adequat per al recolliment, el refugi i el culte. Alguns historiadors ja han relacionat aquest tipus d'espais amb formes antigues de lo que seria l'eremitisme cristià i fins i tot s'ha plantejat que en època medieval poguera existir una continuïtat dels cultes ja vinculats a les poblacions de cristians mossàrabs que tenim, com dic ja, localitzats en aquesta zona i que ens estaríem parlant d'una continuació, és a dir, d'un fil ininterromput en el temps des del qual en els últims més de 1000 anys, podríem parlar perfectament de 1000 i pico anys, en els que se veneraven ja en aquest espai, almenys tenim constància o creiem que Sant Blai i Santa Maria Magdalena ja podien inclús estar abans de lo que seria la devoció a la Mare de Déu. Sant Blai, recordem que apareix relacionat amb una possible ermita antiga, ja amb la protecció també, com sabem, davant les malalties, sobretot de gola, i també Santa Maria Magdalena ocupava un lloc molt destacat fins al punt de que en el segle XV encara, ja en l'aparició de la Mare de Déu de la Balma, el seu altar en aquest moment era encara el més principal, el més important. Per tant, la devoció a la Mare de Déu de la Balma es va afegir a un espai que ja tenia una forta càrrega religiosa i popular anterior. Des del punt de vista patrimonial, el santuari de la Mare de Déu de la Balma té un grandíssim valor, és a dir, conserva una arquitectura religiosa, eixa tradicional, eixa memòria popular i eixe paisatge que no és només important per la seva antiguitat, sinó també perquè manté viva una forma d'entendre el territori i de com els nostres avantpassats vivien la religiositat i de com afrontaven en la fe els problemes quotidians que tenien sempre.
1: I parlaves abans de pues, que antigament s'utilitzava la cova com a model, no sé si de curació, que anaven ahir a fer rituals o algo així. Quins tipus de rituals es feien així, que mos podes comentar?
3: Per exemple, sabem des de Casp, des d'Aragó, hi havia creences, sobretot per lo que s'anomenen els mals espirits, les possessions, hi havia gent que baixava, però també, per exemple, pues, per a pregar, per a demanar la curació d'enfermetats, que això s'ha fet en la majoria d'ermites i de santuaris, sobretot la gent de la zona que té aquesta devoció, també per a demanar que un problema a lo millor se pugui afrontar de la millor manera possible, per a que algú tingui sort, és a dir, al final se barregen una sèrie d'elements, és a dir, no és només una única funcionalitat, anem a dir-ho des del punt de vista religiós, sinó que són al final una barreja d'elements. Sobretot sempre ho veurem especialment en la gent de la zona, perquè per la seva proximitat és com en Vinaròs. Nosaltres tenim molta estima a la Mare de Déu de la Misericòrdia, però si te'n vas a Peníscola és l'ermitana, és a dir, depenent del lloc, evidentment, l'atracció sobretot tira més cap a la gent que és d'aquesta zona. I en el cas dels Ports de Morella, per aquestes diferents qüestions, problema a moltes persones. Però clar, la Mare de Déu de la Balma va tindre moltíssima tirada segles enrere.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi. Avui, 16 de setembre, estarà en nosaltres Domingo Giner, diputat autonòmic, que ens ve a parlar de la falta de pressupostos del govern central i també de com ha anat l'inici de curs. A més, també estarà en nosaltres Mercedes García, regidora de Turisme de Vinaròs, que ens ve a parlar de la iniciativa de Tapa en Tapa i de l'inici de curs a nivell local. I també estaran en nosaltres Amàlia Roig i Joan Bell de l'associació Dijous d'Art, que ens parlaran del sopar d'Estellers que tindrà lloc el divendres 18 de setembre.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Me trobo en Domingo Giner, diputat autonòmic. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la invitació, claro.
1: I bueno, parlem perquè dieu que voleu una comarca, una província i un projecte en comú. Què significa aquest plantejament i quins objectius té el Partit Popular per a la nostra comarca?
2: Bueno, lo que és la millora d'una província sempre va lligat en uns objectius i en un projecte comú, un projecte en què cada comarca no es comence a d'alguna manera a generar uns objectius diferents, no? Bàsicament el que se vol dir en aquest sentit és de que tot el que és les entitats públiques, en aquest cas la Diputació Provincial de Castelló, pues, treballen en un bé comú, que és millorar la vida dels veïns i veïnes de tota la província de Castelló. Com bé sabeu tots, pues, Castelló té una singularitat, és una província molt rural, en el qual hi ha municipis, molts municipis de menys de 5.000 habitants, i és de vital importància l'actuació per part de la Diputació Provincial de Castelló. I el que fa el govern de Marta Barrachina i per tant també el govern del Partit Popular és generar projectes comuns que beneficien en global a tota la província de Castelló. Ahí tenim, doncs, per exemple, el plan hídric, que és un plan que, bueno, a nivell de documentació és extens, però sí que és veritat que, bueno, és una problemàtica que, pues, que recordeu fa uns anys ens van veure en el tema de la sequia. És una problemàtica, per tant, que la Diputació ha agarrat de la mà i que, pues, bueno, cada any destina una quantitat econòmica per anar, pues, bueno, treballant en un futur que, pues, bueno, serà de que pugui ser millorat totes les infraestructures des de naixement d'aigua fins als dipòsits dels pobles. Després, pues, per exemple, un gran projecte que s'està elaborant, que va presentar la presidenta, va ser el tema de les càmeres per a la vigilància vial, molt important als pobles de l'interior. Hi ha pobles que ja utilitzen este mecanisme i han donat, pues, un molt bon resultat a nivell viari, però també a nivell de lo ajeno, no? Que també és important. I després un projecte que també està presentant, que és millorar les travessies dels pobles, d'aquella travessia, és que la carretera sigui titularitat de la Diputació, no? És un projecte, per exemple, a Sant Rafel que va fer l'experiència piloto i ara, pues, escampa al resto de la província. Me refereixo que la programació, l'actuació, ara per exemple tenim que ha tret pues, bueno, una convocatòria per a instal·lacions esportives de més de 100.000 euros per cada municipi, independentment de la població, però en definitiva el que se pretén d'això és ser projecte comú per a tota la província, no? I ahir la Diputació, pues, la veritat és que durant aquesta legislatura ha estat treballant, continua treballant i se nota, i se nota.
1: Canviant de tema, i és que el curs escolar ja ha començat amb més professors, menys alumnes per aula. Quina valoració heu fet des d'aquest inici?
2: Bueno, ahir el president Pérez Llorca, ja quan escassos dies de ser programat president de la Generalitat, pues, bueno, pues, ja va tindre una primera, pues, bueno, huelga educativa en la que el primer moment, pues, ha mostrat talent de diàleg, de solucionar les coses. De fet, es comencem en l'exercici ja en una remuneració econòmica en nòmines de professorat, però també en conèixer, això és important, el diàleg, de conèixer la realitat, no? De conèixer la problemàtica del món educatiu. Fa escassos dies vam conèixer l'informe PISA, el que ens fica molt mal estat. Jo crec que considerem que és pues, bueno, una llamada d'atenció de que les coses s'hi tenen que millorar, que no només sigui un discurs polític, sinó que sigui una realitat. I ahir el president, doncs, bueno, antes de l'estiu, ja va formular una sèrie de propostes quant a millorar el que és la climatització d'un primer cop de les instal·lacions educatives, el tema d'augment de jornal del professorat, augmentar professorat. Hi ha persones que se jubilen i hi ha persones que s'incorporen noves, vull dir, hi ha que mirar el reemplaç i, pues, bueno, molt conscient de que s'ha de millorar. De fet, hi ha una de les partides en el pressupost que més puja, un pressupost que ja és operatiu des de finals d'agost, pues, bueno, és una de les partides que més puja i és una de les partides conjuntament en sanitat que tenim, que el president Juan Pérez Llorca, pues, té molta més implicació i considera que és on allí on han d'estar destinats a través del benestar social, les polítiques de benestar social, pues, que tenen que anar les majors partides de pressupost de la Generalitat. Per exemple, no, quasi en sanitat puja més, no sé, però són, crec que és més d'un 3% el seu pressupost, que són més de 9.000 milions d'euros que van en aquest pressupost. En definitiva, l'inici dels cursos escolars lo plantegem millor que l'inici del curs passat, però que encara ens falten coses que millorar. Una, a nivell d'instal·lacions, a nivell de professorat, a nivell de continuar millorant, reduint les ràtios per aula. També, pues, bueno, verificar molt bé les ràtios per a aquelles aules en educació especial, que també és un tema important, però que encara, pues, bueno, queda feina per a fer. Hi ha un plan que està estructurat en diversos cursos, perquè no tot se pot fer d'un curs per l'altre, i que, pues, bueno, la intensitat que li està ficant la consellera en millorar el que és el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, pues, és patent i real, i que, pues, bueno, aquestes setmanes, pues, s'ha anat comprovant.
1: Parleu de que el vostre objectiu és garantir l'excel·lència educativa. De quina manera considereu que són els principals reptes que teniu per a alcançar aquesta excel·lència?
2: Bueno, com deia, l'informe PISA al final és un informe que tots els països, tots el sistema educatiu se va ficar d'acord de quins tenen que ser els paràmetres o les indicacions per a poder qualificar d'alguna manera l'alumnat o la qualitat educativa d'un estat, no? Dins de l'estat espanyol, vull dir, hi ha competències en educació que és part de la comunitat autònoma, però hi ha altres competències que són a nivell nacional. D'acord? Entonces, ahí sí que hi ha diverses diferències. Tenim la comunitat de Madrid, que té uns millors índexs en matemàtiques i en comprensió lectora, pues, bueno, s'actuen en uns mecanismes que poden ser replicables. Alguns sistemes que ells utilitzen ja s'utilitzaven aquí a la Comunitat Valenciana, com era el partir el que és les hores lectives, que no siguin totes d'una atacada, totes seguides, segons els resultats, pues, tampoc no és que sigui tan vaigui tan i tan bé, no? Quan és una comunitat que ho partís i els resultats li han sortit més bé. No sé, el Partit Socialista en el seu moment, Pedro Sánchez volia destinar 500 milions per a lluitar contra esta comprensió lectora i millorar la comprensió lectora i millorar el tema de les matemàtiques, però han passat 8 anys de legislatura i això acaba més. Crec que en el sistema educatiu hi ha molta feina a fer, hi ha models que funcionen a nivell d'Europa i que tenim que d'alguna manera incorporar aquelles coses que no que ens vagin bé, no? Però que sí que s'adequen una mica a la nostra manera de viure i d'entendre la vida, no? Som latinos, no som nòrdics, indudablement, pues això marca unes diferències, però sí que és veritat que l'educació no té que ser una guerra campal entre partits polítics. S'ha intentat durant moltíssimes legislatures intentar arribar a un pacte. Quan s'ha arribat a un pacte ha canviat el govern i automàticament aquell pacte s'ha desfet. En entrada de Zapatero, pues, se va desfer este pacte. Considero que els nostres xiquets pues, no se mereixen els trifurques polítiques en educació. En aquests moments, pues, estem trobant una una pressió per part dels sindicats educatius de la Comunitat Valenciana, pues, que no tenen molta raó de ser quan hi ha un president i hi ha una conselleria, pues, que estan disposats no a escoltar, sinó a, pues, bueno, a millorar el sistema, no? Hi ha coses que el funcionari tècnic en educació ens diu de que se poden fer i hi ha coses que no se poden fer per el motiu que sigui, a nivell de regulació o a nivell de disponibilitat en menys de en un curs, no? Uh-huh. En plan, reitero, ha començat ja a ser operatiu en este inici de curs i, bueno, pues esperem que l'any que ve o quan se facin estos informes PISA, pues tinguéssim un despegue. S'està qualificant una miqueta, i perdó per allargar la resposta, de que és pues, bueno, culpa del Covid, però sí, segurament tindrà alguna incidència, però la incidència la va tindre totes les comunitats autònomes i tota Europa, no? Jo crec que no ens podem emparar només en això, no? Jo crec que hem de ser més exigents en millorar el sistema educatiu, i el professorat ha d'entendre de que són una peça fonamental de la societat i que, per tant, pues, se preparen, fan oposicions i tenen una gran responsabilitat. Hi ha que apoyar-los i entre tots, entre les comunitats autònomes i tota la societat, pues, han de fer que aquella educació als nostres fills i filles, pues, sigui excel·lent.
1: Uh-huh. També parleu de reforçar el suport a les famílies. De quina manera podeu garantir aquest suport?
2: Bueno, l'estat de benestar diu això, no? D'alguna manera que aquelles famílies que tinguin dificultats en el sistema educatiu, que l'administració pugui recolzar-los, no? Antes de dir que estem millorant el que són les ràtios en aquestes aules d'educació especial, que són famílies que ho necessiten. Però també és veritat que, pues, bueno, tenim les polítiques de serveis socials, que avui en dia, pues, tenen moltes tensions i que és una cosa que, bueno, n'hi ha que intentar, no? S'està treballant per a solucionar. Una de les coses que sempre s'ha dit al Partit Popular és que sempre retalla, no?, servicis, no? No és així. El Partit Popular el que vol és que aquelles persones que tenen dret a tindre aquest servici, que el tinguin. Uh-huh. I que, pues, bueno, ahí un poc, pues, bueno, té que ser l'esforç tant financer com pressupostari, però també l'esforç a nivell de burocràcia, que pues, bueno, el president Juan Pérez Llorca pues, ha repetit en diverses ocasions que és un de les espines que considera que estan, o de les pedres que ens està dificultant

0: Generalitat, d'intervenció, de funcionaris expertos en les matèries. Aquests informes se fan en cautela i se fan en responsabilitat, i a vegades costen més de lo que voldrien. Indudablement ahí, si te queda donar funcionaris una garantia de que la feina que fan indudablement és de qualitat, però hem de buscar la fórmula per a que aquests procediments s'acorten en el temps, perquè els diners, si no estan, se busquen, però el paper se té que fer i hem d'intentar reduir-lo, perquè no podem allargar-nos tant en el temps en prestar aquesta ajuda. Sí que és veritat que quan hi ha crisis com les han vingut, pues el Consell respon d'una manera immediata, vull dir, aportant economia al sector o a la comarca, per exemple pels incendis o el tema de la dana, pues aportant diners, però sí que és veritat que aquelles coses que són del dia a dia de la Generalitat, pues bueno, ahí està la feina del president, treballant contínuament per a que, pues bueno, estos servicis socials continuen millorant i aquelles famílies, com dia, reitero, pues que no tinguin que esperar tant a tindre una ajuda.
1: Canviant de tema, parlem dels pressupostos, i és que des del PP critiqueu al govern central perquè no hi ha notícies. Quines conseqüències pot tindre per als ciutadans que l'Estat encara no ha aprovat aquests pressupostos?
0: Pues moltes. Per ficar un exemple, els pressupostos contemplen les ajudes a beques a universitaris. Si tu tens 3 o 4 anys prolongant esta partida en decretos, tu el que estàs fent és que els estàs donant menys diners a aquestes beques, perquè actualment el govern, a través dels impostos, que cada vegada són més, està ingressant molts de diners, i la veritat és que no arriben a o no se veuen a les butxaques de cada un. A nivell d'ajuntaments, pues bueno, estem parlant de més de 200 milions d'euros que no s'han ingressat a la província de Castelló, però és que en el dia a dia el tema d'infraestructures, les carreteres, les autovies, pues cada vegada estan més deteriorades, i l'Estat no aporta diners, no fica diners. Què passa? Que en un pressupost tu tens les deficiències, actue sobre unes reformes, uns manteniments de baix un projecte, i fiques els diners i executes. Claro, si tu no tens això, sempre vas d'alguna manera, ara tens una emergència, ara tapes de forat, ara tapes forats. Claro, a nivell de decretos, un pressupost és important perquè clarifica clarament. Per exemple, la Generalitat Valenciana decideix, el govern de Juan Frambrer Llorga decideix que vol augmentar les partides de sanitat, d'educació i de benestar social. Això és una decisió política que va al pressupost. Si tu no fas un pressupost, això no està. Tu sí, vas en parxes, i tu no pots, o considerem un altre banc molt important a la vida quotidiana, de que sempre te vagin ficant parxes, perquè a tu no te dona garanties de res. Ara resulta que en guany, per exemple, ve el govern i diu no, vaig a fer 6.000 vivendes, cosa que això és, no s'ha fet mai, ha fet més de 100.000 vivendes i no n'ha fet cap. Bueno, pues si tu no tens partida pressupostària, tu no pots executar este plan. Si tu dius que vas a executar este plan i no tens partida pressupostària, tu estàs contant una mentira. Perquè d'on traus estos diners? Quan no estaven. Els pressupostos prorrogats tapen urgències, tapen incidències que també, però no poden de cap manera proposar iniciatives per a la societat, com per exemple això de la vivienda. No poden dir, bueno, ara arreglar els trens, perquè per cert el que no pot ser és que els trens de segona o tercera mà vinguin a la Comunitat Valenciana, quan és una comunitat costera que no té molt de trànsit litoral, i mos venen residus. Vale? Pues això no pot ser. Per què passa això? Pues perquè no hi ha pressupostos, perquè si hi hagués pressupost destinarien unes línies per anar millorant els trens, no? El que passa que en un pressupost, en definitiva, crees les línies directrius que vols que s'encaminen en un o en dos exercicis. Hi ha pressupostos que són bianuals, que són dos o tres anys, però considero que després també tenim un altre concepte, no?, que és polític,

0: pressupostos s'aproven perquè tens respaldo, en este cas, de grups parlamentaris que te fan que guanyin les votacions al Parlament o a les Corts. Ahí hi ha una negociació, ahí hi ha un talante que Díaz Zapatero en el seu moment, pues bueno, això avui no està al govern d'Espanya. Sí que està a la Comunitat Valenciana, però no està a la Comunitat Valenciana. I això, pues bueno, un govern dèbil com és l'espanyol, com és Don Pedro Sánchez, un partit dèbil com és en este cas actualment el Partit Socialista, pues indudablement no és bo per a la societat espanyola.
1: També parleu d'inversions necessàries per a millorar la sanitat, la protecció social i l'educació. Quines diries que són les principals inversions que necessita la província ara mateix?
0: Millorar les instal·lacions, que ja s'estan destinant més de 200 milions d'euros, millorar-les, millorar el que és el personal, indudablement. Per exemple, aquí la província de no, aquí a la comarca de Vinaròs, l'hospital de Vinaròs, veiem i palpem que cada vegada venen més professionals perquè s'han creat polítiques d'alguna manera que apeteixen al professional que vingui aquí a Vinaròs. És una de les accions molt més importants. I pues, bueno, també construir nous hospitals. Tenim l'Hospital General de Castelló, que en l'anterior legislatura era una maqueta, i ara pues bueno, ja és una realitat pressupostària, ja és una realitat executable. En el sentit de bueno, incorporació de terrenys, de fer el projecte de l'hospital, que no es fa en 6 mesos, sinó que és un projecte d'arquitectura complejo per a que doni pues servici a tot la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana augmenta de població gradualment, jo crec que és una de les coses bones que tenim, i per tant hi ha que anar millorant les infraestructures. Sí que és veritat que hi ha més que són més prioritaris a nivell de sanitat, perquè és una instal·lació que tots utilitzem. A nivell educatiu, pues el rango de natalitat pues ha anat baixant, però sí que tenim pues bueno, esta aportació de persones que venen de fora de la Comunitat Valenciana a viure aquí a la comunitat, que quan porten fills, pues indudablement les infraestructures educatives són importants. Però primer tenim el que és sanitat, edificis de benestar social, i a nivell educatiu pues se fan, pues bueno, si vas minorant ràtios, pues tindràs que fer més professorat, més aules, però va, ja, això ja va en un procés, perquè és més palpable, no? Quan tenen una família, normalment la família són 3, un xiquet i 2 persones, les 3 persones utilitzen més la sanitat que no les 3 persones que utilitzen l'educació. És per ficar un exemple, no? Indudablement se van ampliant les infraestructures i les inversions. Tenim una realitat aquí a la Comunitat Valenciana que estem molt infravalorades, infrafinanciades, i això pues suposa que hi ha estructures d'inversió pues, que ens costa més atraure, no? I que hem de programar més econòmicament en el temps. No sé, tinguéssim una més bona, només per ficar-te un exemple, l'Estat deu més de 2.000 milions d'euros als servicis socials. Si els tinguéssim, podríem tindre més centres de dia, més residències de les que tenim, perquè podríem dedicar aquests 2.000 milions d'euros que ens deu la Sánchez i el govern d'Espanya, pues podrien destinar-les a més inversió.
1: I ja com a última pregunta, i mirant especialment cap als municipis de l'interior, quines inversions considereu prioritàries per a garantir la seva qualitat de vida al final?
0: Mira, hi ha un paràmetre, i seré curt perquè me perdonaràs que mai estigués en les respostes, però no tots els ajuntaments poden tindre com la taulada de l'Església d'Or, no? No tots podem tindre, però sí que el que hem de fer és garantir que qualsevol servici de qualitat que hi hagi a una ciutat lo pugui tindre un poble minut, però en 30 minuts. D'alguna manera el que s'està fent són les polítiques pobles on els servicis essencials de qualitat estan més lluny de 30 minuts de desplaçament, pues ahí és quan te crea una alarma i tens que pues, bueno, invertir pues, per a d'alguna manera minimitzar estos 30 minuts. Com? Pues millorant el que és la carretera, que és essencial, donar-li més seguretat, que sigui molt més ràpida, si és per part de la Diputació, els municipis tenint, pues bueno, que hi ha, pues millorant les infraestructures que les tens, pues millorant-les perquè pugui vindre un, pues bueno, aquella, com deia, aquella atenció especialitzada pugui vindre. No sempre és així, però d'alguna manera el que se busca és que un, quan vulgui quedar-se al poble, se pugui quedar al poble, que no vegui la necessitat de desplaçar-se perquè volent-se quedar al poble no té els servicis a la seva disposició, no té els servicis de qualitat a la seva disposició. Cada administració autonòmica, provincial i local té unes competències i les dedica ahí. Com deia, doncs és molt important el tema de l'aigua, la Diputació està ahí ajudant els municipis perquè el que ens va passar fa dos anys per sequia, doncs que sí que li va ficar la Diputació molts recursos perquè la gent tingués aigua potable, aigua d'ús, però bueno, és un problema que va agarrar i que va invertir, i d'alguna manera el que dona és garanties en aquell municipi. Un se queda en un municipi si té garanties de que els seus servicis estan coberts a nivell sanitari, a nivell educatiu, super important, a nivell de conciliació familiar, que la Diputació també ahí aporta molt, i a nivell de servicis socials, que també aporta conjuntament en els ajuntaments, no? Per tant, tot allò que incideix en la millora diària de la població és el que les administracions pues, estem treballant.
1: Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies, Domingo, per vindre, contamos pues, bueno, tota la informació per part de la Diputació.
0: Sí, la veritat és que ja ha acabat l'estiu, no mos ha plogut, les oliveres estan arrugades no següent, i bueno, esperar que este otoño pues, caigui aigua i caigui moderada, que no mos faigui mal, que això tots estem mirant al cel i tots diem ai, quan caurà, com caurà. Però bueno, moltíssimes gràcies per la invitació i que tingués un molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies.
2: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Hoy por Hoy del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Me trobo en Mercedes García, regidora d'Educació i de Turisme ací a Vinaròs. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I bueno, parlem perquè tornem al col·le, torna una nova edició d'Educació. Com ha sigut aquesta tornada?
1: Bé, de moment no hem tingut cap incidència i la veritat que molt contents. Enguany la novetat ha sigut les agendes escolars, que des de l'Ajuntament, des de la Regidoria d'Educació, s'han fet les agendes que han comptat com a protagonista en la Torre Ballester, que com sabeu va ser adquirida per l'Ajuntament en l'any 2026 i prèviament mitjançant el Pla General d'Ordenació Urbana va ser declarat bé de rellevància local. I bé, doncs, bueno, doncs una manera també de posar en valor el nostre patrimoni per a, per supost, protegir-lo, i doncs això ha sigut la portada. I la veritat que ha tingut molt bona acollida l'agenda, perquè la veritat que és molt colorida. Dono les gràcies al seu dissenyador, que ha sigut Joan Safont. La veritat que molt, molt, molt xulo, ho ha fet molt bé. De fet, ja és el tercer any que treballem en ell, i la veritat que li estem molt agraïts perquè nosaltres li transmitim la nostra idea i ell sempre ho plasma, la veritat que d'una manera fantàstica. I la veritat que de moment no ha hagut cap incidència. Des de l'Ajuntament, doncs bé, coordinat sempre en els centres educatius. El dia anterior de lo que era inici de curs, que va ser 9 de setembre, vam tenir una reunió en tots els equips directius perquè ens traslladen, pues, això, no? Inquietuds i coses a millorar i tal, i bé, i de moment pues molt bé, o sigui, de moment no hem tingut cap problema.
0: Durant l'estiu s'han fet actuacions de manteniment i millora de les aules, dels centres. Quines han sigut, diries, les més importants o les més rellevants?
1: Pues mira, la més rellevant ha sigut la incorporació d'un ascensor al Col·legi Misericòrdia, que ja en tenien un a l'edifici antic i ara, perdona, l'edifici nou, i ara tindran també l'edifici antic. I després ja són actuacions de reparar aules, per exemple, es va canviar també el sòl del terra del Col·legi de l'Assumpció, i bueno, són tota una sèrie d'actuacions de reparar equips utilitaris de gimnasos. Però ja t'hi dic, el més significatiu ha sigut l'ascensor en l'edifici antic de la Misericòrdia, que això el fa pues, un centre, pues, això, més, o sigui, un centre no, pues, un edifici que està adequat a totes les necessitats que pugui tindre l'alumnat.
0: Ahir va vindre l'alcaldessa, ens va comentar que havien sigut uns 5.000 alumnes en tota, en tota la als centres de Vinaròs. Com rep des de part de la regidoria tanta gent als centres?
1: Pues la veritat que ja t'he dit, això ja és una tasca que fa el centre. Vull dir, aquí també agrair als equips directius, perquè el que dius tu, és un volum de gent molt important i la veritat és que ho fan d'una manera fantàstica. Normalment, per exemple, els d'infantil solen fer primer el procés d'adaptació i després ja, o sigui, depèn també del nombre d'alumnat, saps, si són si tenen germanets, si no tenen, i cada centre s'organitza, però la veritat, claro, tenen accés per infantil, accés per primària, i te podria dir que a les 9 i 10, o sigui, està cada xiqueta sentat a la seva cadira, o sigui, d'una manera, en totes les escoles, i inclús també, no?, fer menció als instituts, com sabeu, el Vilaplana i Leopoldo Querol, que la tia també vam estar visitant-lo, perquè hi haurà una fase de les obres que es farà entrega, que també volia fer menció que, com sabeu, continuen les obres, no?, de remodelació i d'ampliació del Vilaplana. Estem parlant d'unes obres que han costat 14 milions d'euros i que el Vilaplana comptarà en l'institut, o sigui, el que és dins de l'institut, el seu gimnàs, el pavelló més gran de tota la comunitat. I després això avui és que no posés una nova instal·lació deportiva que podrà gaudir tot el que és el municipi de Vinaròs. La veritat que això més endavant també ja vindrem a fer tota l'explicació, però estem molt satisfets en aquestes obres, en aquesta ampliació, en aquesta inversió que ha fet la Generalitat Valenciana a Vinaròs, i ja t'he dit, i pels vinarossencs poder gaudir d'un nou espai deportiu, ja t'he dit, serà el més gran de tota la comunitat.
0: Des de la Generalitat s'ha augmentat el número de professors, s'ha rebaixat el nivell d'alumnes per aula, los ratios. Fins a quin punt es troba aquesta nova millora a Vinaròs?
1: A veure, això ja haurà, depèn cada centre i depèn les necessitats. Cuidado, aquí no podem generalitzar, perquè no és el mateix tindre una classe d'infantil en 10 xiquets necessitats especials. Cuidado, que això és un tema sensible, perquè a vegades en tot el tema de la comunitat educativa, jo per exemple soc professora, estic en FP i és una altra, o sigui, una altra lliga, no és la paraula, però sí que és veritat que les necessitats no són les mateixes. Claro. Entonces sí que és veritat que és necessari en el moment que tu tens xiquets necessitats educatives especials o tindre més professorat o baixar la ràtio per a poder atendre'ls a tots. Uh-huh. Entonces vull dir, no m'atreveixo a fer una declaració generalista, uh-huh, perquè és que ja te dic, la realitat que ens trobem de cada centre és diferent per, que te dic, per les característiques de l'alumnat.
0: I quins projectes educatius municipals, a nivell municipal, voleu reforçar enguany?
1: Pues enguany, per exemple, des de la biblioteca se continuaran fent tot el tema de campanyes per fomentar la lectura. Com sabeu, per exemple, no? Enguany hem tingut la Biblioplaia, claro, després tindrem també, se celebrarà el Dia de les Biblioteques, o sigui, intentarem al llarg de tot l'any fer activitats tant des d'educació com des de biblioteca, de manera que això es potenci també des d'educació. Cada any se fa un projecte en els instituts. Uh-huh. El primer any que vaig estar jo va ser com una espècie d'intel·ligència emocional que ho va dur a terme Marta Molinos. L'any passat també va haver tot el tema de la IA aplicat als centres educatius, però ja t'he dit que això ja es fa a partir de quart de l'ESO i ho du a terme la regidoria d'educació. I enguany el projecte no te puc dir perquè encara no ha sortit la licitació, jo ja el sé, però no te'l puc dir, però sí, sempre està una mica vinculat a temps, bueno, si te puc dir, mira, no passa res, serà una mica enfocat al tema de les redes socials, uh-huh, perquè detectem una mica el problema que hi ha, però ja t'he dit que encara no ha sortit, uh-huh, això surt la licitació i encara no ha sortit el tema de, pues, això, les necessitats que detectem, pues, una mica reforçar i ajudar en esta comunitat educativa.
0: Justament anava a preguntar si hi havia alguna novetat, ja me l'has dita, però d'alguna manera hi ha alguna cosita més que vulguis comentar sobre l'inici de curs d'enguany?
1: No, de moment l'inici ja t'he dit, no hem tingut cap problema. Jo ara estic una mica assustada perquè dius fa molta calor, quan això se traduirà en pluges, ja, el gestionar-ho correctament, perquè són molts de xiquets, és un volumen molt gran, però de moment, ja t'he dit, no hem tingut cap incidència. Com sabeu, la Generalitat també va aportar a les escoles, a unes d'elles, per exemple, a Baix Maestrat i a l'FPA, que és una associació de persones adultes, 5.000 euros, a la resta 10.000 euros, per contribuir a lo que és la climatització de les escoles, i estem una mica treballant en esta línia, de a veure com, saps, com ho fem, perquè, clar, hi ha aules que estan encara noves, altres que encara surt, vull dir-te, yeah, i una mica en els equips directius treballant de la mà junt a serveis tècnics de l'Ajuntament de Vinaròs i posar en valor, pues, això, no?, que al final, pues, tots som conscients del canvi climàtic, som conscients de les necessitats dels centres educatius i la conselleria, pues, en este tema, no, pues, mos dona el suport. Ara ha sigut mitjançant una ajuda econòmica, hi ha una escola, per exemple, Jaume I, que ja està climatitzat, ells invertiran en tendals, uh-huh, per exemple, no? I cada un després, lo que parem, saps què passa? Que tampoc pots generalitzar, claro, perquè cada escola té unes característiques, uh-huh, però sí que és veritat que les escoles més antigues, pues, sí que requereixen, pues, de més suport o de millor, sí, actuació, perquè, pues, això són, per exemple, no, l'FPA, com sabeu, se fa en el antic col·legi Sant Sebastià, on els techos, pues, són molt alts, uh-huh, claro, és de les primeres escoles de Vinaròs, claro, entonces, pues, climatitzar això, però sí que és veritat que ells acaben el que és el curs a principis de juny, sobre el 10 han acabat, entonces, que quan la calor forta, pues, ja no estan, entonces, pues, bueno, es començaran ara ja esta setmana. I bé, de moment la temperatura ens està respectant, sí, la qual estic molt contenta, perquè si és veritat que si tenim moltes de calor, doncs des que prende una sèrie de mesures, recordant a les, sobretot als xiquets minuts, la hidratació, l'estar en la sombra, etc. Però bueno, de moment ja t'he dit que molt contents, a dia d'avui no hem tingut cap incidència i s'ha desenvolupat d'una manera molt correcta, les famílies, la veritat també, i la comunitat educativa en general, donar-los les gràcies, perquè realment surt tot bé gràcies, ja t'he dit, equips directius, famílies, AFES, alumnat, tots, no? De dir, tots entenem que la tornada al col·le, pues, és un volum de gent molt important, uh-huh, i de fet, ja t'he dit, de moment, molt bé.
0: Molt bé. No vull tornar a dir-ho, però és així. No, sí, sí. I bueno, canviem completament de tema, parlem, sí, de Vinaròs de tapa en tapa, de l'11 al 27 de setembre. Sí. Què espereu d'aquesta edició?
1: Pues la veritat que és una edició molt demandada, perquè molta gent, de fet, al llarg d'esta setmana i de l'anterior, van a l'oficina de quan es comença? Ja teniu el passaport gastronòmic? Vull dir, n'hi ha una gran expectació i realment aquestes jornades complint, no?, en el nostre calendari gastronòmic, ara ja només mos quedarà De tapa en tapa, uh-huh. I després ja vindrà la jornada dels arrossos i ja tanquem les jornades gastronòmiques, el que és el nostre calendari del 2026, i aquestes, claro, estan caracteritzades per el que són els bars de Vinaròs. Uh-huh. Enguany participen 18 bars, que si vols te'ls anomeno.
0: Sí, per supost.
1: Vale? Que són la Unió Ciclista La Serena, Rafa Mar, Penya Taurina Diego Puerta, la Bodegueta de Sant Vicent, Tratoni, Penya Madridista Vinaròs, Bar Cafeteria Agra, Nou Albocàsser, Braseria El Poal, La Picaeta, La Ola del Mar, Cerveceria 82, El Rincón de José y Lola, La Cullera del Poal, Mesón de Vero, Nou Vilet, Café Vilet i La Peineta Candelària. Com sabeu, el preu de les tapes serà de 4 euros i va acompanyat d'un quinto de cervesa, copa de vi, refresc o aigua. Uh-huh. I aquí pues, també, no, al igual que ens passa en les diferents jornades que participen en restaurants, donar les gràcies als bars, perquè detrás d'aquestes 18 tapes n'hi ha 18 equips de treball treballant i fent-ho possible, i la veritat que els agraeixo perquè això fa que molta gent conegui racons de Vinaròs, perquè clar, com sabeu, això se fa mitjançant un passaport gastronòmic, uh-huh. que al final, no, hi ha un mapeta on estan situats els diferents bars on s'ofereixen les tapes, i clar, la gent l'obligues una mica, no, a recórrer tot el municipi i a conèixer també aquesta oferta gastronòmica, que està clar que és més simple, però no per més simple, està menys elaborada. No, no, no. La veritat que contem en elaboracions que estan molt bé, molt bé, molt bé. De fet, ja et dic, avui ja es dona inici, o sigui, podeu anar a l'oficina de turisme a recollir el passaport, veureu que a la primera pàgina estan els diferents noms, no?, on posaran el segell quan consumís, que és la tapa, i després quan tingues un mínim de 6 ja tens que llegir el QR, o sigui, fer una foto primer, llegir el QR, te registres, que hi ha una petita enquesta, i ja automàticament ja pots votar les tres tapes que tu consideres que són les millors, i a part ja entres en un sorteig per a dos persones de dos menús gastronòmics en algun dels restaurants de Vinaròs Gastronòmic. Mm-hmm. I la veritat que està molt bé perquè és algo que al final, no, tot recau en el municipi de Vinaròs i posem en valor la nostra gastronomia, ja te dia, pues és al llarg de tot l'any, ara li correspon a la jornada de tapa en tapa, i després ja vindrem a presentar ja per novembre el que és la jornada dels arrossos, però ara toca això, de Vinaròs de tapa en tapa, i el que te dia, la veritat que espero que sigui un èxit com la resta d'edicions, que la gent, amunt, és algo com molt social, no? Mm. La gent queda per anar a fer tapes, sí, els amics, i la veritat que sí, ja dic, com has dit tu, de l'11, des d'avui, fins al 27 de setembre, podem gaudir d'aquestes elaboracions gastronòmiques que considero, pues, això, que mos apropen la gastronomia de Vinaròs des d'un punt de vista diferent.
0: Justament ho has dit, al final són 18 establiments, sí, és una xifra, pues, jo diria que demostra la implicació de los vinarosencs en fer, sí, poble, i a més el que dius de que la gent, pues, això farà poble al final.
1: Total.
0: Perquè...
1: Sí.
0: És anar...
1: De fet, la majoria de gent també, ja t'he dit que s'ho agraeixo, perquè les URs socials ho comparteixen,
0: claro.
1: Això és una manera també de fer difusió, i la veritat, per això el que volem, pues, sobretot, no, que els bars treballen molt, mm-hmm, que diguin que se'ls ha agotat totes les tapes, vull dir, i esperem això. De moment el temps ens acompanya, fa una temperatura molt agradable, mm-hmm, aprofito per convidar tant a població local, turistes, visitants, que vinguin a gaudir de la gastronomia de Vinaròs, i ja t'he dit, jo considero que el preu és molt raonable, 4 euros, ja t'he dit, en la tapa i en la consumició, que cada un, qui no consumís alcohol, qui consumís alcohol, o sigui, tenim totes les opcions.
0: Al final, què aporta este tipus d'iniciatives, pues, al sector de l'hostaleria i a nivell turístic?
1: Pues la veritat és dinamitzar, perquè moltes vegades la gent, no, sobretot, per exemple, ara que ja tenim grups als hotels, venen i plan, què ha fet ahora, ¿qué hay que hacer aquí? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no?, este cap de semana, que ya tenim el intercanvi de les camarades en els nanos i gegants, claro, tu vulguis que no, mentre se van fent coses la setmana passada que van tindre el festival de circ, que també va ser un èxit, de veritat, o sigui, divendres i diumenge va estar completo tot, o sigui, fantàstic. Entonces, claro, la gent busca que se dinamitzi, de dir, què feu, no? I ara, per exemple, pues això, damunt això és un preu a que pot accedir tot el món, o sigui, és preus molt populars, i entonces això mos fa que, sobretot, turistes, visitants, aquí tenim molt de turisme de segona residència,
0: sí,
1: El bo és que contínuament a Vinaròs se fan coses. Ahir vau veure que es va presentar també ja programació de Carta Poble i tots els actes, vull dir, això és com un no parar.
0: Totalment, tal qual.
1: Ara en breu també, però això ja serà de cara a l'octubre, se presentarà també la programació a la biblioteca. Vull dir, és, la gràcia és això, no? Anar fent, ara tenim Carta Poble, després ja vindrà a nivell cultura la programació de tardor. Ahir van sortir a la venda els abonaments ja de... del teatre en l'auditori. Entonces, pues, la gent va a l'oficina de turisme i és com, què feu? Saps? De fet, ja t'hi dic, dona gust el públic que tenim a Vinaròs, molt fidelitzat, eh? La gent que ve de manera, saps, periòdica, pues això, gent que té aquí el xalet o l'apartament, i sobretot això, els grups de turistes que ven als hotels també van a l'oficina de turisme, i agrair-ho. Ahir, per exemple, el mercadillo estava a tope també, el que és el dijous. Sí, i la veritat que de moment molt contents.
0: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si vols comentar alguna coseta, ja has convidat a la gent, no sé si vols convidar una...
1: Sí, pues això, no res, que vinguin, que passen per l'oficina de turisme, ja t'he dit, enguany, en quant a ocupació, que l'altre dia va sortir també el que era les dades d'ocupació, hem estat en un 95% de mitja. La veritat que de moment, a nivell turístic, el balanç molt positiu. En l'eclipse va ser un èxit el tema de les ulleres, i ja dic, el feedback que hem tingut per part de la gent en quant a tot el que és programació d'estiu, programació de biblioplaja, i ja te dic, molt contents, perquè és com, tanquem una cosa però no m'ha acabat de tancar-la i ja estem, perquè de fet enguany també, perdona que se m'olvida dir-ho, el diumenge tenim lo de les botigues al carrer.
0: Correcte,
1: que sí. Això també sol tindre molt bona acollida. Això encara forma part de la programació d'estiu, vull dir, en estos actes ja en l'intercanvi tanquem programació d'estiu i ja iniciem Carta Poble, i a continuació ja tot seguit programació de tardor. I res, vindre a Vinaròs, Vinaròs sempre hi ha activitats a fer per a tots els públics. Convido sobretot ara també en el tema de la jornada de tapa en tapa, que comença avui fins al dia 27, i res, que s'esperem a Vinaròs en els braços oberts.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: De l'11 al 27 de setembre torna Vinaròs de tapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre, viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs de tapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
0: Bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Me trobo en Amàlia Roig i Joan Bell, de Dijous d'Arts, de l'associació. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: Moltes gràcies, gràcies a tots per convidar-nos.
0: I jo, bueno, vos volia preguntar, perquè d'ací uns dies teniu el sopar d'Estellers. Per a la gent que no ho conec, què és un sopar d'Estellers?
3: Un sopar d'Estellers és un sopar que se celebra cada any, normalment al mes de setembre, per commemorar el naixement del més gran poeta valencià que hi ha hagut després d'Ausias Marc, que és Vicent Andrés Estellers. Això se celebra a molts pobles, a moltes ciutats, i nosaltres trobàvem que Vinaròs en això quedava detrás, per exemple, de Benicarló, on ja fa anys que es fa. I llavors vam dir, doncs nosaltres no podem ser menys, i nosaltres farem enguany un sopar estellers, que consisteix en recital també, i la gent recita cadascú el poema d'Estellers que vulgui, que no hi ha cap programa fet anteriorment, sinó és lliure totalment. No passa res si els poemes són repetits, perquè cada persona li dona el seu accent, la seva manera de dir, i a més hi ha un grup de música que tocarà algunes peces. És un grup també de Vinaròs, que és un duet del grup Solc, i bueno, amb això consistirà més o menys el sopar del dia 18, que és divendres, a les 7 de la tarda. A les 7 no soparem, anirem recitant, etc. el preu i el
4: serà,
3: lloc?
4: Sí, el lloc és el Nàutic, el restaurant del Nàutic, el preu són 24 euros, aquests 24 euros òbviament inclou el sopar, inclou l'actuació musical, inclou el dret a recitar el que vulguis, i bueno, jo espero que vingui molta gent i que puguem passar un rato molt bé. La veritat és que fa un goig, fa goig recuperar els sopars estellers a Vinaròs. Se n'havia fet algun, però poquets i fa anys, i posar-nos una mica al nivell de molts pobles i moltes ciutats del País Valencià, de Catalunya, de les illes, que fan estos sopars estellers, per recordar la poesia de Vicent Andrés Estellers.
3: De fet, se'n fan també per Europa, d'estos sopars. I Amèrica, Sud-amèrica també,
4: Sí. Bueno, per recuperar aquests sopars estelles aquí a Vinaròs, doncs mos fa molt de goig i pensem que, bueno, que ho passarem bé. En fi, qualsevol que vulgui es pot apuntar al sopar, podrà recitar els versos que vulgui d'estellers. Com ha dit l'Amàlia, dona igual encara que el poema estigui repetit, perquè cadascú l'interpreta d'una manera i sobretot el diu a la seva manera. Per tant, no hi ha problema en aquest sentit, tothom podrà dir una mica la seva. Espero que passem una bona vetllada tots plegats.
3: Segur.
0: Jo vos volia preguntar també que quina importància té recordar i recitar poemes d'estellers?
3: Home, posar en valor una figura extraordinària dins del món de la literatura que mereix ser molt reconegut i que, tot i que és reconegut, pues encara molt no ho és. Això d'entrada. I després el fet de recitar un grup de gent voluntàriament, etc., això crea una sensació de comunitat, de lligam,
4: socialitza molt.
3: Socialitza moltíssim i és bonic, i és un espectacle bonic, el que diríem. Bonic.
4: Bueno, de fet és un sopar on la poesia serà la protagonista totalment. Solc, de fet, també musicaran i cantaran poemes, Solc a dues veus, com ha dit l'Amàlia, cantaran també poemes d'estellers, també de l'Ovidi, que va musicar molt a l'Estellers també, etc. Vull dir que la poesia serà l'ànima d'aquest sopar, i Estellers és que és igual, Estellers igual, perquè com ha dit l'Amàlia, és el més gran poeta que tenim de tot aquest segle passat i actual.
3: No, el segle passat i els anteriors.
4: Anteriors.
3: Des d'Ausias Marc del segle XV no hem tingut cap poeta de la talla de Vicent Andrés Estellers. A més, és un poeta popular. Agrada a tots.
4: A tothom.
3: Agrada als entesos i agrada als que no són entesos. I clar, això és un mèrit extraordinari. És el més popular, també. De fet, els seus poemes els han musicat un munt de gent. També grups com, jo que sé, ara ve el pensament, La Gossa Sorda, aquells altres que
4: Obrim Pas,
3: bueno, no en parlem de tots els que ha dit Joan abans, de Ovidi Montllor, etc. És un poeta bo i popular, que això és dificilíssim.
0: Totalment,
3: sí.
0: I ja com a última cosa, on se pot apuntar la gent i si hi ha places limitades o és il·limitat?
4: No hi ha places limitades, qualsevol que vulgui participar es pot apuntar. La gent es pot apuntar a través del cartell i a la web, perquè aquests sopars estellers sempre s'organitzen en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià. De fet, l'Associació Dijous d'Arts i Acció Cultural ens ha posat en contacte per organitzar-lo, i aleshores a la web d'Acció Cultural hi ha el sopar estellers de Vinaròs, o també en els cartells hi ha un QR a través del qual també et pots apuntar. Els cartells físics aquí a Vinaròs els podeu trobar a la Biblioteca Municipal per una banda, o a la Llibreria Lisboa per l'altra, però també a través de les xarxes i d'internet podeu trobar la convocatòria i apuntar-vos directament allà. El preu, ja he comentat que són 24 euros, està tot inclòs, i en fi, és una bona ocasió de compartir una vetllada poètica.
3: Bueno, esperem que vos apunteu molts, que siguem molts, que no, Vinaròs no se quede detrás ni de Benicarló ni de cap puesto així, que tinguem la suficient gent. I bueno, dic que a nosaltres mos fa moltíssima il·lusió este sopar, i este recital sobretot. I per cert, aneu triant el poema,
0: claro.
3: Aneu triant el poema. Jo de fet encara no l'he triat perquè me n'agraden tants que no sé quin dir. Tu ja l'has triat?
4: Encara no.
3: Pues bueno, pues no,
0: no sé si faci notar, eh? Sí. Si no,
3: ja sabeu, cartells, Biblioteca Municipal, Llibreria Lisboa, o la pàgina web d'Acció Cultural, o les xarxes, a les nostres xarxes de Dijous d'Arts
4: i de Set de la Cert Maestrat,
3: i també, no? Set Maestrat, Set Maestrat, etcètera.
0: Pues, per la meva part, moltíssimes gràcies i bueno, que gaudiu molt.

0: bon dia a tots i a totes. Avui, 16 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així, a la ràdio comencem, com sempre, a Vinaròs, i és que l'Ajuntament continua promovent la sensibilització i l'educació ambiental entre la ciutadania amb noves activitats centrades en el cicle dels residus i la importància de realitzar una correcta separació. En origen, la setmana passada, l'equip de Mirada Circular va dur a terme una activitat de sensibilització al mercat de Vinaròs, on es va oferir informació i continguts pràctics per ajudar a la ciutadania a conèixer millor el recorregut dels residus des del moment en què es dipositen correctament fins a la seva posterior recollida, tractament i valorització. La campanya tindrà continuïtat el pròxim 26 de novembre amb un nou taller de sensibilització que es desenvoluparà al Mercat Ambulant dels Dijous, situat al Passeig del Foraforat. L'activitat permetrà apropar als veïns i veïnes informació sobre la correcta separació dels residus i resoldre dubtes relacionats amb la seva gestió. Fem una xicoteta pausa en l'informatiu per a actualitzar a la ciutadania sobre l'alerta groga per tormentes i pluges a la província de Castelló. Recordar que al litoral sur de Castelló l'alerta serà taronja i alerta groga al litoral nord i al interior nord de Castelló. Segons la informació de AEMET, l'episodi començarà avui, ara mateix, a les 2 del migdia. I anem fins a Santa Magdalena, i és que al ple de l'Ajuntament es va aprovar per unanimitat la licitació de les obres d'adequació d'espai urbà annex a l'avinguda Doctor Luis Torres Morera, al costat de tota la zona del poliesportiu municipal, amb un import de més de 100.000 euros i que seran financiades a través del Pla Impulsa de la Diputació de Castelló. I bueno, aquestes són les paraules de l'alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou.
1: Bueno, aquest projecte que vam aprovar el dia 9 de setembre en ple, extraordinari en aquest cas, perquè teníem que treure la licitació en aquests 109.461 euros, si no recordo mal, en 85 cèntims, que sigui més la cifra de memòria, si ja començarà a ser perillós això. Ho dic perquè ho vam parlar tots els components del ple municipal i per unanimitat vam acordar la realització d'aquest projecte i la licitació del mateix, no? Ara tenim 26 dies, si no recordo mal de memòria, per a que les empreses des d'aquest mateix dia 9 puguen licitar l'obra, i esperem que sigui una realitat, perquè és una obra que al final el que pretenem és, en un espai on tenim pràcticament ja en breu acabarem tenint pràcticament 15.000 metres quadrats, els darrers 5.000 els vam adquirir a la Sareb per construir aquest nou pavelló que volem

0: demà comença la festa gastronòmica per excel·lència de la tardor a Benicarló. La plaça de Sant Bartomeu servirà d'aparador per a mostrar les propostes dels 15 bars i restaurants que participen en les jornades del Pinxo. Aquestes eren les paraules de la regidora Imma Calvet.
1: Este dijous a Benicarló donarem el tret de sortida a una nova edició de la Festa del Polp, que enguany arriba a la 18a edició. I ho farem amb la presentació de les jornades del Pinxo, a partir de les 7:30 de la tarda a la plaça de Sant Bartomeu. Enguany comptem amb la participació de 15 bars i restaurants, que ens oferiran un tastet de les propostes que podem gaudir durant les pròximes setmanes. Per a Benicarló, la Festa del Polp és molt més que una cita gastronòmica. És una manera de posar en valor el nostre producte, la nostra cuina i el talent dels nostres restauradors, però també és una ferramenta molt important per a dinamitzar la ciutat des del punt de vista turístic durant els mesos de tardor. Volem que Benicarló continuï sent una destinació atractiva més enllà de l'estiu. I esdeveniments com la Festa del Polp ens ajuden precisament a aconseguir-ho, a generar activitat, a atraure visitants i donar a conèixer la nostra gastronomia i els nostres productes de proximitat.
0: I ens anem a nivell provincial i és que la Diputació de Castelló incentiva el consum local i generarà 4 milions d'euros en l'economia de la província a través del bono Dipu Comerç. La presidenta Marta Barratxina presenta aquesta campanya dirigida als municipis de la província i a l'entitat local menor amb efecte multiplicador i amb la finalitat de contribuir al creixement econòmic de comerços, pimes i autònoms en el conjunt del territori. Aquestes eren les paraules de la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barratxina.
2: Avui presentem el bono Dipu Comerç. És una nova iniciativa de la Diputació de Castelló per a impulsar el comerç dels nostres pobles, per a donar suport als autònoms i pimes i al mateix temps per a incentivar que els veïns compren en els establiments dels nostres municipis. Una campanya que va arribar a tota la província, als 135 municipis i també a la nostra entitat local menor. I ho farà amb 2 milions d'euros que es convertiran en 4 milions. La Diputació invertirà 2 milions d'euros i aconseguirem injectar directament 4 milions d'euros a l'economia de la província de Castelló. Farem un per dos. És una iniciativa que té un doble benefici. Guanya el ciutadà, però també guanya el comerç. A més, aquest programa incorpora un principi que, com ja sabreu, per a aquest equip de govern és fonamental: la llibertat i l'autonomia dels ajuntaments. La Diputació fica els recursos econòmics i també va ficar a disposició dels municipis una imatge comú perquè el bono Dipu Comerç siga reconeixible per tota la província. Però a partir d'ahir, cada ajuntament tindrà llibertat per adaptar la iniciativa a la realitat del seu municipi. I arribats a aquest punt, la pregunta segurament serà quan rebrà cada municipi. Els municipis de menys de 20.000 habitants rebran la seva aportació atenent a un criteri poblacional i els municipis de més de 20.000 habitants rebran una assignació de 50.000 euros cadascun. I a més, introduïm, i això és una part molt important, una discriminació positiva. Els municipis que durant aquest estiu han patit les conseqüències dels incendis rebran més recursos. Arribarem a tots, però donem més a qui més ho necessita. I allí on més s'ha patit, més ha d'estar present la Diputació. En definitiva, parlem de 2 milions d'euros d'inversió pública, 4 milions d'euros de consum, 135 municipis i la entitat local menor. Parlem de més recursos per als municipis afectats per als incendis. Parlem també de milers d'oportunitats perquè els diners es queden als nostres pobles. Perquè comprar al comerç de proximitat no és només comprar, és que assegurem mantindre persianes obertes, és que mantinguem l'ocupació, és donar-li vida als nostres carrers i és ajudar a que els pobles tinguin cada dia més futur.